0: por hoy y sus mejores momentos, siempre en la aplicación de la SER.
1: Radio Alcoy, Cadena SER.
2: La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 21 grados centígrados.
1: Hoy por hoy, Alcoy, Paco Agulló.
3: Hola, bon dia i benvinguts a l'Hoy por hoy Alcoy de avui divendres 28 d'agost. Amb el que acabem aquesta setmana i aquest format d'estiu de la programació. Dilluns ja tornarem a més continguts íntegres de les 2 hores des de 12:20 fins a les 14 hores i amb la nostra companyera Maribel Vicedo com a coordinadora del programa, com parlarem al final de l'entrega d'avui. Però encara ens queden dos continguts. Primer serà una entrevista amb el nostre climatòleg Enrique Moltó, amb el que farem un balanç del mes d'agost i del que portem d'estiu. També tindrem el programa habitual des divendres, que torna després de 2 setmanes de parèntesis, com és el cinema amb Virgilio Colomina. I per últim parlarem uns instants amb Maribel Vicedo, com hem comentat, i amb Ismael Mayor sobre la nova temporada que començarà aquest dilluns 31. Moltes gràcies, com sempre, per la seva atenció i comencem. Pero antes, como siempre, un consejo. En Automotor Dursan saben que comprar un coche es una decisión importante. Por eso ponen a tu disposición vehículos de ocasión y kilómetro cero certificados y con garantía propia. Además, si quieres vender tu coche, mejoran cualquier tasación y se encargan de todo el proceso. Confianza, experiencia y calidad para ayudarte a encontrar el coche perfecto. Más información en automotordursan.com. Y vamos con los contenidos. Quan estem arribant pràcticament al final d'este mes d'agost, el que volíem era fer un xicotet balanç del mes, de l'estiu, de lo que portem d'any, i què millor a nivell climatològic i què millor que tindre així el nostre climatòleg, Enrique Moltó. Bon dia, Enrique.
4: Hola, bon dia.
3: Molt bé, moltíssimes gràcies de nou per estar així amb nosaltres. A veure, ixe balanç, per on vols que comencem? Dis-me.
4: Bé, doncs pues podem dir que ha sigut un agost mogudet, no?
3: Sí,
4: que
3: sí.
4: Seria el resum, no? Després d'un juliol que ja vam contar i que avui afegirem alguna data més, però en principi no n'hi ha molt més que dir, va ser pues, prou espantós del punt de vista de la temperatura. El mes d'agost va començar, evidentment, no tan calorós, després sí que ha tingut puntes de calor importants, ha tingut un dia... En el que és en observatoris d'Alcoi, segons la mirada, jo crec que ningú dia va arribar als 40, però que va quedar propet en algun cas, i sí que va arribar a 40 altra volta en alguns punts del comtat, no? En alguns punts deshabituals, o sigui, l'Orxa, certes zones de Muro, de l'Alqueria, que sí que va arribar a 40 o un poc més, però no va ser tan calorós com juliol, tot i que va ser evidentment calorós. I en quant a les temperatures nocturnes, pues, només en l'observatori de Pas del Benissaidó. Sempre dic este perquè ho he dit moltes vegades, és el que un dels que més anys fa que està en el mateix lloc. Uh-huh. I a més és urbà, perquè sí. Els que estan fora de la ciutat pues, no són representatius, no? Este ho és més. No? I bueno, en este cas pues, només un dia van rebassar els 25 graus.
3: Vale.
4: Encara que ho van fer en prou crec que van arribar a 27. O sigui, que va ser
3: la mínima
4: tòrrida d'eixes importants, sí. Però el dia següent va caure en picat la temperatura, si no recordo, va haver una tronada, no la supertronada de vent, sinó una altra que va fer caure la temperatura en picat. Jo recordo que durant eixe dia pues, van passar de 30 i pico a 16 graus. O sigui, més de 10 graus de la tronada que va haver, que no va ser, torna a dir, la supertronada, sinó va ser la de la setmana de després, no? Que va ser menys important, sobretot en quant al vent. No? I, bueno, pues, evidentment, com dic, ha sigut menys mogudet, però en quant a temperatures, i més mogudet, cosa que també, per altra part, n'hi ha que dir-ho, en agost és més o menys habitual, sobretot la segona quinzena sol passar. Es diferenciem així un poc també dels litorals. Els litorals, en juliol, passen normalment algo menos de calor que nosaltres i en agost passen més. Per què? Perquè el mar està molt calent i ahí és el que es comunica al mar, ara és calor, i mentre de més comencem a refrescar-se un poquet, sobretot per les nits, ells encara estan patint nits tropicals en abundància. N'hi ha que dir que també així hi ha hagut prou nits tropicals dels que estan per damunt de 20 graus en agost, però no totes, no pràcticament totes les nits, com va ser el cas de juliol, no? Entonces, així, pues, han hagut algunes nits que sí que s'ha pogut dormir millor, inclús jo, pues, quasi, mig en broma, mig en sèrio, diria que en el context actual de temperatures elevades de nit, pues, molts dies d'estos que hem estat a 20-22 graus de nit, així en el coll, dius, pues, feia frescoreta. Sí, o sigui, sí. Que anis a gust ja, no? Perquè convenient d'estar per damunt de 25, doncs dius, ah, vino 22, xico, doncs quasi estic a gust, no? Que és un poc... al final, el cos i tots crec que s'acostumem un poc a la nova realitat, clar. I al final dius, pues estar a 20 graus pues tampoc està tan mal, no? Sobretot perquè estar a 26 no fa molt. I en quant als dies, pues eixa persistència de 30 i pico graus molts dies, que s'ha trencat en els últims, i de fet avui mateix està el temps més núvol, inclús alguna catatrona seca, com les que van tindre lloc ahir, però bueno. Clar, evidentment, dit això, pues n'hi hauria que centrar-se recuperant el gradient de temperatura, pues, de les 20 vegades que hem estat a més de 25 graus de nit, sí. 7 ha sigut aquest estiu, els últims 26 anys. De les 20 vegades, 7 aquest estiu.
3: Vale.
4: Això diu molt. Ah, això sí, de les 7 aquest estiu, 6 de juliol i una només d'agost. Per tant, juliol és el que s'ha emportat clarament la palma. I també temperatures màximes elevades, però jo torno a insistir molt més en les mínimes, inclús. No?
3: Vale.
4: I després, pues clar, n'hi hauria que parlar de...
3: El dia 10,
4: no?
3: El cel verd.
4: Que el món, ixe dia que tu...
3: El cel verd.
4: Que tu em va... recorde, ixe acord que teníem, es veurem el dia de l'eclipse per a fer informatiu i dir si n'hi haurà núvols o no, que això és un tema molt delicat, el dia de l'eclipse, no? Però, bueno, va haver una visteron ja, el dia 10, de bon matí, i pues,
3: es va
4: decretar una sèrie de mesures a partir d'això, i tu vas dir, ei, que ja viste l'anja, això vol dir que podes entrar, no? Per tant, la lliurança de les vacances es podia interrompre, entre cometes, segons el contracte legal que teníem escrit, no? I, bueno, van fer pronòstic i van dir, simplement, pues, evidentment, el que sabia a les 2 del migdia, que és que era possible que tingueren tronades irregulars i que la vista l'anja pues, era... per aprendre-se-ho en sèrio, no? Inclús, a més, crec que vam insistir no només en la pluja, sinó inclús encara ho han dit més, atenció, perquè aquest tipus de fenomen sobretot ve acompanyat d'aparell elèctric important i d'atenció també a les ràfegues de vent. Ara, que algú sapiera, aixes hores, que anava a caure, que anava a passar, millor dit, el que va passar, pues no, clar. Però sí que és de veres que sabíem que pues, podien passar aquestes tronades, i ahir es van prendre una sèrie de mesures, no? Com el tancament de les piscines, el despars i tal, que com sempre, a priori, tot el món... com se s'ocorria? Al final acabaran quatre gotes, el que es diu sempre. Saps? I després, ai, tenien que haver prohibit més encara... Perquè això va així,
3: no? Tenia
4: sobretot en el món de les xarxes, és el món del a posteriori, no? Tot el món és molt listo, a posteriori. Jo crec que al final les mesures van ser les correctes, perquè sé que a nivell tècnic, en emergències del COI, aquestes pues, coses es porten seriosament i en protocol... assignat i, bueno, hi ha que fer coses. Podien haver passat, o no tan greu, com de fet a la setmana següent va haver una vista taronja i la cosa es va desviar cap al Cira, al centre del dia, i per així al final va ploure, però, entre 10 litres o per ahir en zones del Coi, 20 o 30 en zones del Comtat, però no va fer tan bé, encara que alguna ventadeta que altra va fer al llarg del matí, però bueno, la vista taronja estava ben posat igual, no? Un val i l'altre també val, i les mesures més o menys quasi són automàtiques. N'hi ha que dir que els avisos meteorològics, que són...
3: Vale, explica'm-nos.
4: De diversos colors, com sempre diem, l'avís groc és un avís, una espècie d'avís de preemergència, realment no és com a tal un avís de prohibir res, és un avís només de dir atenció al que puga passar, n'hi ha uns llindars concrets, hasta sí de pluja, hasta fins així de vent, no?
3: Com a màxim.
4: Com a màxim, exacte. Va. I a partir d'ahí canvies a color taronja. Quan canvies a color taronja, ja sí que en els protocols es deriven coses, no? Es deriven coses que poden suposar ja prohibir activitats a l'aire lliure, perquè n'hi ha... els llindars són superiors i sempre poden passar més coses. I a partir d'ahí, quan superes aquests llindars de vista taronja, entres en l'avís roig. En l'avís roig, en teoria, moltes de les activitats ja tenen que quedar suspeses quasi de forma automàtica. Però atenció, tots aquests avisos meteorològics són meteorològics, només d'EMET. No són avisos de protecció civil, d'emergències... o sigui, s'han de traduir. Els avisos meteorològics en si mateix no prohibeixen res, sinó que és l'administració autonòmica, local, o ja en un cas molt extrem, la nacional, la que ha de decidir a partir d'aquests avisos meteorològics si es suspenen coses o si es canvien els colors... que també això és una altra història, protecció civil, emergències, també té els seus propis colors. Lo qual, ahir sí que ho tinc que dir, n'hi hauria que revisar, perquè si no es fonem un poc de cacau, no? I vosaltres mateixos, els mitjans de comunicació, inclús la mateixa gent d'emergència, i sobretot l'opinió pública, diu, protecció civil diu que estem en roig, però l'avís de taronja és de taronja, no? Bueno, algo n'hi hauria que fer per unificar aquests avisos, I també, per exemple, per a tindre clar que saber la població el que estem dient, que una cosa és l'avís meteorològic i altra cosa és això. També, altra qüestió important, les zones d'avís. Uh-huh. No? En la província d'Alacant hi ha tres zones d'avís. Litoral nord, litoral sud i interior. Sí. Els noms són prou cagao. Vale. Per què? Pues perquè el litoral nord, amb aquest nom de litoral, arriba fins a Cocentaina.
5: Ostres, que bona.
4: Des de la Marina Alta fins a Cocentaina.
5: Molt litoral, molt, sí.
4: La coherència d'aquest avís, des del punt de vista de la precipitació, és que normalment quan entren pluges importants des de Gregal, és la zona més afectada. Mm-hmm. Vale. Alcoi està en interior, no està litoral. Per tant, quan creues la gasolinera,
5: ja canvies
4: de zona, no? Clar, al final és que el límit s'ha de posar en algun lloc, no? Però jo crec que igual pues, podrien revisar-lo. De fet, el tinc que dir que el coll ha anat canviant de zona. Sí, ha hagut moments que està en litoral nord i algun moment que està en interior, no? I inclús jo és que el diria més. Clar, el coll que queda abans de la parada de la batalla i de la Font Roja és litoral nord, i l'altre seria interior, perquè té característiques diferents. Però clar, això no es pot fer. S'han de fer termes municipals, o sigui, és lo coherent. Per tant, pues segurament hem de revisar millor el nom, no? Litoral, perquè la gent litoral entén, i després, aviso por nieve en litoral norte, i dius, hòstia, i clar, el litoral norte és que arriba... o avisos costeros en litoral norte, saps? De Cocentaina, pues, assustats, però si es ve el mar, no? Pues no, clar, s'ha d'explicar i traduir, no?
5: Vale.
4: I al final, evidentment, s'ha de comptar que aquestes són les zones d'avís que n'hi ha i bueno, és millor que el que n'hi havia, perquè fa 30 o 40 anys l'aviso era Alicante, província sencera, o sigui, que com tot es pot millorar, però tot és de millor que estava. També n'hi ha que...
5: Hi ha que mirar també en una perspectiva.
4: I això és una cosa que hauríem de tindre informada a l'opinió pública i també al principi de precaució.
5: Vale, perfecte, molt bé. Per tant, entrem en un parell de minutets, si ens queden dos, tres, el que és el balanç un poc d'eixa famosa tormenta del Dea, pues bueno, ja que tindre un poc de precaució, la veritat que es van prendre...
4: Hem de tindre en compte que els anemòmetres van mesurar 130-135 en diversos observatoris urbans d'Alcoi. Això, dins d'una ciutat, és una burrada ja, però he de dir que és molt probable que superaran 150-160 en algunes zones. Per què dic això? Pues perquè en zones on va trencar pins d'un grossor importantíssim o va trencar murs, estic segur de que el vent va ser superior. Però l'anemòmetre mesura va donant intervals a un temps concret i en una zona molt concreta, i per tant no és que estiga mal, és que és el que fins a on pot arribar. Moment. Però clar, no tenia que tenir un anemòmetre en cada 10 metres per estar segurs. I clar, això no ho podem tindre, però ja dic, el fenomen va ser molt aparatós. Quan jo dic que és el temporal més fort d'este tipus, dels últims 100 anys, segurament, segons podem consultar en hemeroteca, no vol dir que hagi hagut temporals pareguts d'altres coses, de pluja, el famós del 86, de neu, el famós del 80, o inclús ventades com la del gener del 17, que va trencar molts de pins també de socarrel, però un temporal d'estiu, de mitja horeta curta, amb aquests efectes tan dràstics, pues, d'aquest tipus, jo en hemeroteca, la premsa, que la premsa serveix per això, per cert, no he trobat cap referència, i ho hem de tindre en compte. Eixe reventor humit que va provocar eixes conseqüències tan dràstiques. Després hem tingut alguna tronada més. Al final, el mes d'agost, amb molta regularitat, ha sigut pluviomètricament, inclús relativament plujós, evidentment amb grans diferències, però ho ha sigut, i bueno, pues, ja veurem què passa d'ací al que queda.
5: Precisament, aprofitem que el tenim així, fem un xicotet pronòstic, este minut i mig que ens queda. Doncs,
4: pues, xicotet pronòstic, que ben pensat, que avui tenim una certa baixada de temperatures, avui demà, en el sentit que pareix que pues, no arribarem a 30, ho farem per poquet, les mínimes també pot ser que caiguin algú demà i estiguin per davall dels 20 graus, està per davall de 20 graus a aquestes alçades, ja pues, es posa quasi el que diem així del coi de la frescoreta, no?
5: o
4: de la rebequeta, és una paraula molt d'ací, no? I això pues, ja és important. Pluja no n'espera molta. Avui pareix que, pues, com dic, una catarruixaet que ha anat fent, però no espera gran cosa. I bueno, pues, pareix que el que queda de mes serà prou tranquil, amb temperatures, com dic, ara un poc més baixes, que igual dilluns, dimarts, pugen una miqueta més. Bueno. El pronòstic el tornem a reprendre el pròxim dimarts. No?
5: Ja ho tenim ahir.
4: Però bueno,
5: dimarts,
4: i si em permets,
5: claro.
4: com a última qüestió, sí. i valga d'homenatge, no falta molt per a que es complisquen els 40 anys de la gota freda del 86, que va ser en setembre, 29 de setembre, 29-30 de setembre del 86, I l'amic Paco Blay, que tots Paco, tirem molt de menys, va fer un magnífic treball d'investigació amb els seus alumnes de COU, del que parlarem. Parlarem en algun moment d'estos intervencions que fem en la ràdio, en lo que fem del CAEA o en alguna cosa, hem de parlar d'això, perquè és una demostració de com l'home tenia aquesta inquietud per investigar, inclús aplicant-ho en els seus alumnes, no? I va ser un treball molt xulo.
5: Un gran record per a Paco Blay, que ens va deixar fa molt poc. Moltíssimes gràcies, Enrique.
4: Molt bé, un abraç. Gràcies.
6: Des de la butaca de Ràdio Alcoi, coneixem les estrenes de cinema amb Virgilio Colomina.
5: Hola, bon dia, Virgilio, què tal, com estem?
7: Hola, Paco. Bueno, pues ja hem tornat, no?
5: Che parèntesis de dos setmanes.
7: Bueno, però si m'has donat solta apenes una setmana i algo, no?
5: Setmaneta i dies.
7: Apenes me'n recordava de tot, de absolutament tot. O sea que, molt bé. Bueno, ha anat bé. Molta calor, no? M'imagino que com tots vosaltres. I bueno, ojalà tinguérem més estiu, la veritat.
5: Anem a veure, tenim prou pel·lis i no tenim molt de temps. Anem ràpidament amb la primera d'elles, ¿vale? Anem a escoltar un fragment d'elles.
8: ¿Sabe que eres mi padre o qué sabe?
9: La gente de la peli sabrá lo que tenga que saber, no pasa nada, pero vamos, eso no va a ser nunca un problema, Emilia.
8: Bueno, para mí sí, quizás.
5: Ahí María Rodrigo Sorogoyen, ¿no? Bueno, contamos.
7: Bueno, lo que no vos he dicho antes es que ya 4 películas para esta semana, pero lo que va a quedarnos en el tinter es les que no us han comentat que continuen estant en cartel i alguna pues puga valdre la pena. Avui tenim molt poquitiu temps, per lo tant lo que anem és directament a contar-vos les d'avui, no? Hem començat en una pel·lícula realment i molt important, que és El ser querido. Jo no sé si te'n recordes. Aquesta pel·lícula preguntava molta gent per ella, per lo menos a mi m'han preguntat al llarg d'aquestes 2 setmanes en les que jo he estat així en el COI, no? I m'han preguntat molt per ella, perquè es pensaven que no anaven a projectar-la. Esta pel·lícula, El ser querido, que dirigeix Rodrigo Sorogoyen, és una de les pel·lícules, de les 3 pel·lícules espanyoles que van anar a Cannes, con lo qual diem, és un èxit inesperat que Espanya tinga tanta representació en la competició oficial. Per a molts era la millor pel·lícula que va anar a Cannes, però tenint en compte que la que va ser premià era La bola negra, aquella pel·lícula sobre Federico García Lorca, que es dirigien els... Com es diuen aquests?
5: Els Javis,
7: no? Bueno, Rodrigo Sorogoyen, que té exactament entre 5 o 6 pel·lícules, jo li recorde, no vaig a citar-les totes, avui tenia una relació de totes, però sé que per molts, o per a molts, descobrissin a Sorogoyen en Las Bestas, no?
5: Sí, veritat.
7: Però jo crec que no. Jo a Sorogoyen, el Sorogoyen que a mi més m'agrada és el de l'any 2008 en la pel·lícula Que Dios nos perdone. Em va aparèixer un thriller absorbent, asfixiant, un thriller absolutament meravellós. I, bueno, en esta, Sorogoyen, la pel·lícula té una reputació magnífica. Trata sobre un aclamat, sobre un famós, un reputat director de cine que interpreta Javier Bardem. Eixa fama del director és com a conseqüència tant de les seues pel·lícules com de la seva vida, que està plena d'excessos, d'algun que altre escàndal que altre. Pues entonces, què li s'ocorreix? Pues en un rodatge relançar, segons ell, diu, la carrera cinematogràfica de la seva filla Emília. Lo que passa en el set és lo que anem a veure en El ser querido. Sorogoyen, que encara té 44 anys, és molt jove, va néixer a Madrid, compta amb Javier Bardem, Victoria Luengo, pare i filla, no? Raúl Arévalo i Marina Foix. I el dic que és un drama enormement brillant, és una pel·lícula a anar sense ninguna excusa.
5: Cine dins del cine, no? Un poc que és el que sol passar. Molt bé, és aquest tipus d'argument. Vale, doncs tenim un altre, anem a veure, escoltar.
10: Japans, aquí vuestro pro emitiendo desde London, UK. Y algo a los followers.
11: ¡Mama!
10: Estamos en peligro.
11: ¿Quién nos persigue?
12: El último descendiente de Solimán.
5: Molt tenim, molts Tadeo Juans tenim. Tadeo Jones.
7: Bueno, esta es la de la famosísima de animació. Sí. Com quasi tot el que s'ha produït o s'ha exhibit aquest estiu en animació són pel·lícules que anem a situar-les en una primeríssima divisió, no? Mm. Tadeo Jones 4, La làmpara màgica, que dirigeix Enrique Gato. Tampoc és massa major, té 49 anys, va néixer a Valladolid. Mm. Una pel·lícula que li la distribuïs per amunt i sabem de què va. Tadeo i Sara en aquesta pel·lícula tenen una xiqueta de 2 anyets, Oli, i per allí va incordiant i passejant-se Mòmia, no? Ese personatge que hi han fet famós. N'hi ha viatges a través del temps i, bueno, el que vos agrada en els dibuixos, el que vos agrada un poquitiu l'espírit de Indiana, que
5: Indiana Jones.
7: Tadeo no és Indiana, però bueno, podeu acompanyar els vostres fills al cinema i se ho passareu relativament divertit.
5: Perfecte. Eh? Bueno. Mare, ara sí, un director fort, eh? Tenim a Ridley Scott. Vam escoltar. Jasper.
12: Ven aquí. Oh,
13: sí, ¿esta es tu mamá?
12: ¿Qué hacías antes del fin del mundo?
5: Ai, que por. ¿Qué hacías antes del fin del
7: mundo? Bueno, en el tráiler hem escoltat més la música, no? Sí, que un avanç real de la pel·lícula La constel·lació del perro, que dirigeix un Ridley Scott, que este no podem dir que siga massa jove, perquè té 88 anys, continua en actiu, és absolutament fantàstic que un home de 88 anys siga capaç d'orquestar, de dirigir, de coordinar espectacles tan potents com els que fa. Va néixer en South Shields, en Reino Unit, i compta en Jacob Elordi, que va estar en Cumbres Borrascoses, en Josh Brolin, el fill d'actor conegut, sí, no? Margaret Qualley i Guy Pearce. Tot és un repart francament atractiu. I la pel·lícula, que està guionitzada per Mark Smith i Christopher Wilkinson, es basa en una novel·la molt famosa de Peter Heller, un escriptor de ciència-ficció nascut a Nova York fa 67 anys. Bueno, així tenim lo típic, en una etapa postapocalíptica la societat pràcticament ha desaparegut com a conseqüència de diferents virus. Això ja comença a aparèixer-nos un poc conegut, no? Mentre que entre mig de supervivents, els poquets supervivents, que ja ahir és on tenim que enclavar el nostre protagonista, Aich, que ha perdut a la seva dona i que té que enfrontar-se a uns carronyeros errants que vaguen i que, bueno, que són això, carronyeros, que es diuen Los Segadores.
5: Los Segadores.
7: Esta és La constel·lació del perro i és, evidentment, la pel·lícula de la setmana, no? És una pel·lícula molt a vore. Ara, per acabar el programa, he estat buscant música del músic, valga la redundància habitual, de Ridley Scott, el meravellós Harry Gregson Williams, i posarem un tema menys contundent que el de La constel·lació del perro. Un tema més conegut, no? Vale. I ara nos en queda una i una advertència,
5: vale.
7: Si vols, el dic primer l'advertència i després passem a això una.
5: Vale.
7: L'advertència és que estem en l'any 2026 i en l'any 2001 es va estrenar Harry Potter i la piedra filosofal.
5: Fa 25
7: anys. Per tant, 25 aniversari.
5: Vale.
7: Excusa perfecta per a posar altra volta en circulació almenys una setmana esta pel·lícula de Chris Columbus. Chris Columbus, que va néixer en Spangler, en Pensilvània, fa 67 anys, era uno dels grans de la teua etapa en Ocillera.
5: És a dir,
7: Chris Columbus, mitjançant 1492, òbviament, la seua productora va estar en pel·lícules com Los Goonies, va estar en en pel·lícules com a Gremlins, com a Solo en casa, tot absoluts èxits de l'etapa de la Nocilla, no? És així.
5: La primera de les entregues de Harry Potter, la Piedra Filosofal, torna 25 anys després.
7: Exacte. Jo el que penso que aquestes pel·lícules tenen un greu defecte, és dir, fa uns anys les reposicions tenien molta eixida, i jo encara les tire molt a faltar, perquè jo pagaria per veure pel·lícules grans dels anys 60, 50, pel·lícules, per exemple, no fa falta posar los 10 mandamientos o Ben-Hur, que sempre citem lo mateix, però pel·lícules grans d'aquella època, perquè no les podem veure. A més, les televisions i plataformes es han tirat prou d'esquena. I, sin embargo, Harry Potter, tot el món té en sa casa una còpia, o bé que se l'ha gravat a la televisió en vídeo, o bé que se l'ha comprat en DVD o en formats més superiors com el Blu-ray, no? Ese és el fallo que té Harry Potter i la Piedra Filosofal. Una gran pel·lícula, per suposat, el guió de Steve Kloves, basat en la novel·la d'aquella
5: J.K. Rowling. Molt bé, doncs anem a escoltar.
7: I ara nos queda l'última.
5: Exacte, i anem més o menys bé de temps. Queden dos minutets.
11: Tengo hambre.
14: ¿Eh?
11: Tengo hambre.
14: ¿Eh?
11: Me muero de hambre.
14: Está cerrado.
11: Conozco al dueño.
5: ¿Es un pastelito, Virgilio? ¿Un pastelito?
7: Sí, lo que estaba yo pensando...
5: Digues.
7: Cuando me lo sabes bien, es que nos están eixint la música en lloc del tràiler, no?
5: Senties, ella volia entrar...
7: Sí,
5: estoy hambrienta.
7: Entonces, Una noche al año és la pel·lícula última que nos queda. Dirigeix Will Gluck, té 47 anys, nascut a New York, i trata la història, és curiosa des del punt de partida de lo que tu dius, els pastelitos que tant t'agraven o t'agraden, no?
5: Ah, ja menys.
7: És una pel·lícula romàntica, d'amor, de tal... Però té la seva dos o tres cosetes enormement destacables. Anem a veure. És la parella, es diuen Allen i Owen, és la parella protagonista, viuen en un Nova York un tant especial. Resulta que només n'hi ha una única nit a l'any en la que es permetís que els solteros tinguin encontres sexuals. És dir, bueno, això no és tan estrany. Han hagut temps en què no n'hi hava ningú ni res, no?
5: Però ara n'hi ha una.
7: Bueno, pues resulta que la nostra parella es coneix per aquesta nit, però la clau està en que la nostra parella no vol quedar-se ahí. Vol transcendir aquesta nit i convertir... no en un simple encontre sexual, sinó en una història d'amor. No? Així, Will Gluck, que conta amb Mònica Bàrbaro, que va fer incorporar a Joan Baez en A Complete Now, aquella d'un completo desconocido de la vida de Bob Dylan, va fer a ella de Joan Baez, i Callum Turner són la parella. Però és una mescleta de gèneres, evidentment, però no és una mescleta de gèneres, com diu la crítica. És una pel·lícula romàntica, no? I una advertència: en la pel·lícula aneu a veure a la estrella per excel·lència de l'època del cine dels anys 80. I no és la que tu penses. Era la reina de Hollywood, es coneixia en aquell moment, a esta xica pecoseta, absoluta estrella de les pel·lícules de John Hughes, i que li dien Molly Ringwald.
5: Molly Ringwald.
7: O sea que una actriu realment excel·lent. Bueno, pues això són les 5 pel·lícules que vos estrenen esta setmana. Què nos queda, Paco? Nos queda algo?
5: Nos queda un minutet. Escoltem.
7: Pues mira, almenys dir-te que en cartel teniu dos pel·lícules que han funcionat relativament bé, una molt bé, que és Insidious, Fuera del Más Allá, la pel·lícula de Jacob Chase, sexta o sèptima ja de la saga esta de terror sobrenatural, i una altra pel·lícula que ha funcionat bé, com sempre,

0: Està bé.
1: Té una gran virtut, la duració és curteta.
0: Ah, mira, que bo.
1: Toca, mescla, introduïs la ciència-ficció més que en Parque Jurásico. Algú dirà que diu, este Parque Jurásico no va pas. A mi, pues Parque Jurásico, ja preguntaria que quin Parque Jurásico, perquè tots els estius érem anat a Parque Jurásico, no? de vacacions. Però Oak Street és una pel·lícula en la que ha participat J.J. Abrams i ha dirigit el director de It Follows. És a dir, és una pel·lícula realment interessant. Jo, Paco, estava convençut de que l'havíem dit, però no
0: igual,
1: ser.
0: Sí, també ja tinc ja una edat que ja no m'aclarisc. Estem escoltant al senyor Harry Williams.
1: Sí, jo volia que escoltàreu almenys unes notetes de Harry Gregson Williams, component un tema per a una pel·lícula molt èpica de Ridley Scott, perquè Ridley Scott ha fet pel·lícules enormement èpiques. Hasta en les pel·lícules de terror era èpic Ridley Scott.
0: Segur.
1: El director que va debutar
0: esta amb quina és? El Reino de los
1: la
0: Cielos.
1: La que esteu escoltant és El Reino de los Cielos.
0: Se'n va pegar també un bon colp, el
1: que
0: poble.
1: És una composició de Harry Gregson Williams per a Ridley.
0: Pues l'últim segoneig. Anem ja, Virgilio, no mos queda temps.
1: Ja, pues, passat. Efectivament. Si el Paco ja havia plegat, ja. Havia plegat les ulleres.
0: Adéu. Hasta la setmana que ve. Són les 12:51 minuts d'aquest divendres 28 d'agost, i el que volíem era, en els últims minuts abans d'arribar a la una del migdia, poder parlar amb els nostres companys d'ací, d'esta casa de Ràdio Alcoi. Pues presente ja molt ràpidament a Maribel Vicedo. Bon dia, Maribel.
2: Hola, molt bon dia. Estava despedint a Virgilio i he dit que se n'anava ja, hem fet el canvi a l'estudi.
0: Segur ràpid.
2: Sí.
0: Així anem bastant.
2: Què tal?
0: Molt bé. Vale, de Boret i, per suposat, Ismael Mayor. Ismael, què tal?
3: Hola, Paco, què tal?
0: Molt bé. Ahir ja vam estar xerrant un ratet de l'actualitat esportiva. I res, simplement el que volíem era això, els últims estos minutets, dedicar-los a parlar de què passa el dilluns que ve, Maribel.
2: Ja que comencem nova temporada, sí, també, en Ràdio Alcoi, en la cadena SER, el 31 d'agost està marcat com l'inici d'aquesta nova etapa. A nivell nacional ja coneixen els nostres oients que ahir Marc Bretos obrirà eixe Hoy por Hoy, i nosaltres a les 12:20 agafarem el testimoni del que ens deixa, bueno, Aymar el coneixem.
0: Sí.
2: Aleshores ja el visualitzarem i ens donarà pas així als companys de Ràdio Alcoi, que ha estat a aquesta emissora. Aleshores,
0: l'acte del 90 aniversari,
2: sí, també ha visitat. La qüestió que, bueno, estarem ahí i també estarem, important, Paco, que sabem que hi ha molts oients esperant-ho el proper dilluns a les 7:20 del matí.
0: Informatiu.
2: Començarem amb el primer informatiu matinal, els suspiros del Serpi sonarà, per donar-los tota l'actualitat. Hi haurà eixa emissió i també a les 8:20, com és habitual. Estarem així informant del que passa. Després, a les 12:20, continuarem contant les històries més properes. En les entrevistes que farem, reprendrem les seccions que ara en agost han estat de vacances, també. I, bueno,
3: totes anirà... ja tota la setmana. Ja
2: progressivament anirem incorporant-les al llarg de setembre, perquè encara tenim a col·laboradors i col·laboradores que estan de vacances. Per tant, serà una reintroducció increixendo en setembre.
0: Per exemple, la nostra jefa, Lucía Gadea, també tornaria la setmana següent, el 7.
3: Poquet a poquet.
0: Anem incorporant. Però el que sí que tindrem a partir de les 3, que serà 3:20, què serà?
3: Ser Deportivos, que també, com bé dia Maribel, comencem ja tota la temporada, i una de les coses que també comença és Ser Deportivos. Per tant, a les 3:20 comencem la temporada, una temporada que té bona pinta en tots els equips. Venim de l'estiu de donar grandíssimes notícies en els Jocs Mediterrani, com la de Daniela, campionats del món, contrarem l'hora 14, però en castellà també hi ha dos judoques que estan en els Jocs Mediterrani, és a dir, que abarcarem el Coll i Comarca en quant a lo que és la informació esportiva. Ara, principalment, l'Alcoià no tindrà més protagonisme perquè és dels poquets que estarà en marxa. També és de veres que anirà, com diu Maribel, increixendo, perquè conforme han passat les setmanes, les categories de futbol, hockey i demés, i baloncesto aniran posant-se també a la competició. El que més tardarà, Paco, Maribel, quan penses tu, Maribel, que comença?